0: necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment. El teu moment.
1: Momentos.
0: Momentos.
1: Momentos.
0: Momentos.
1: Momentos.

0: per parlar 93 270 37 77 i 93 270 37 78 93 270 37 77 i 93 270 37 78 con Luis Rodríguez. Si vols posar-te en contacte amb Luis Rodríguez, envia el teu email a luisrodríguez@momentos.fm. Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

0: d'una enquesta online que han fet a 1.500 joves d'entre 15 i 29 anys residents a Espanya. D'acord? Bàsicament, això s'ha donat a conèixer dins del marc d'una trobada que han fet, Iberviolència, realitat i retos i respostes d'aquestes reunions sesudes que fan i han fet aquest estudi. És una cosa, i us explicaré, una anècdota que reflexa això que estic parlant. Rerefons, perquè la ciberviolència pot venir des de molts punts de vista, és molt interpretable en aquesta qüestió, no? Mireu, nosaltres tenim estudiants en pràctiques, com totes les, o moltes empreses en ràdio. Tenim el nostre Guillem Castro, per exemple, el nostre crac és un estudiant en pràctiques. Doncs aquí tenim estudiants en pràctiques, amb els que amb el temps doncs xerrem i de més, normal, no? Són un mes, durant la seva estança són un mes de la casa. Nosaltres tenim una companya, una estudiant en pràctiques, que xerrant estan fent un tema sobre digital, sobre qüestions digitals. Se n'en recordo, sobre maneres, formes... I em va dir, però jo amb el meu nòvio estem geolocalitzats. Però geolocalitzats les 24 hores, 7 dies a la setmana. Jo no m'ho podia creure. Diu, com? Què me cuentes? En sèrio? Us prometo, vaig tenir aquí un cop de realitat del que és avui en dia la manera i la forma d'utilitzar les tecnologies per les noves generacions, que em vaig quedar... Te sientes viejo, un abuelo ahí. I dic, no me lo creo. Diu, sí, sí. I m'ho va ensenyar. Em va posar al Google Maps, amb aquesta localització que dones, que tu pots dir, quiero estar geolocalizado constantemente. I sí, sí, mira, está al lado de un semáforo. ¿Qué están haciendo ahí? I diu, però, i ell també et geolocalitza tu? Diu, sí, sí, també. I li vaig dir, però això hi ha un rerefons de toxicitat important, no? Però ella no ho veia així. No ho veia així. Jo ho veig com un rerefons de toxicitat important. No sé si us ha passat o esteu al cas. El cas és que després vaig veure ja diferents reportatges, algun he vist, sobre que més enllà de ser una cosa estranya o com jo ho veia, una cosa estranya i molt excepcional, resulta que no, que avui, entre amics, entre parelles, es geolocalitzen 24/7. És al·lucinant. A mi em sembla flipant. Tot això, unit a aquest estudi, dius, alguna cosa... No estem fent bé. Alguna cosa no estem fent bé. En parlem d'això, i en parlem d'això amb una persona que entén, no com jo, la persona que entén es diu Cristina Sánchez Miret i és professora de Sociologia de la Universitat de Girona. Cristina, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo truco per uns temes també que és que són... Són espessos aquests temes perquè no saps per on agafar-los. Clar, quan llegeixes un titular com aquest, Cristina, què hem de pensar? Que els joves assumeixen la violència digital, que no li donen importància?
1: És que hem de pensar que no estem fent les coses gaire bé, eh? Anava a dir molt malament, però ens posarem positius, d'acord?
0: Vale, d'acord.
1: I que anem massa tard, perquè no pot ser... Que, és a dir, el ciberespai el coneixem ja fa dies, oi que sí?
0: Sí.
1: És a dir, teníem només l'espai material, aquell que suposadament controlàvem i el que vèiem també a través de mitjans, però els mitjans tradicionals, i ha aparegut un altre tipus d'espai, però ja fa masses dies, sobre el que no hem ensenyat codis a la joventut. Igual que quan tu fas de pare o mare, acompanyes els nens pel carrer i els hi dius, el semàfor diu que t'has d'aturar quan està vermell. I tenim codis, no passis per aquí, no vagis per aquí, no facis cap allà. I tot això forma part de la socialització habitual del nostre dia a dia. Les xarxes i tot aquest embalum de realitat paral·lela ha entrat a les nostres vides i l'hem posat sense parar-nos a reflexionar sobre quins codis hem d'aprendre nosaltres mateixos i hem d'ensenyar. Clar, què ha afectat aquí molt? Que els joves hi han anat més de pressa i més directament que els grans. Hem anat com quasi bé a remolc, per dir-ho així. I que no tenim codis. I no pensem, a més, que això és lo greu, que com a societat no hagin pensat que els necessitem. Igual que hem posat un semàfor i hem explicat el significat d'un semàfor en un carrer. Ens agafa amb el peu canviat, a més, tot això. Ens agafa amb el peu canviat perquè... també ens n'adonem, i jo crec que per aquí anava el teu al·legat primer, no?
0: Sí.
1: De dir, com podem tenir joves amb tan poca consciència del que toca i el que no toca? Que això ja de pas

0: sense que sigui ciberespai o no.
1: Correcte.
0: Això vol dir que estem fent amb l'educació d'aquestes criatures, que criatures no els agradarà, nens i nenes i adolescents. Què ens està passant amb això? Perquè no només ho reben una quarta part, en l'estudi diu que són perpetradors, és a dir, que fan...
1: Correcte, correcte.
0: Bé,
1: és un estudi que ha fet, que això no he explicat, és un estudi que es diu Código 505, que és un estudi que fan sobre les ciberviolències, que ho realitza FAT Joventut, i s'ha fet una enquesta online amb 1.500 joves entre els 15 i els 29 anys. Però és una qüestió que és el que tu dius, que possiblement, senzillament, ho accepten, ho pateixen, i afecta la seva salut mental, però no, ni demanen ajuda, ni denuncien, ni absolutament res. És a dir, tota aquesta preocupació que estem tenint per tenir cura i portar entre cotonets als joves, sembla que hi ha una alineació planetària perquè tot vagi cap al desastre. És que no, és una qüestió molt difícil de pair, Cristina.
0: Sí, i a més acabes d'afegir una cosa importantíssima, que afecta la seva salut.
1: I tant.
0: Ja has vist també que més a les noies que els nois. Més a les noies
1: sí,
0: que els nois.
1: Correcte,
0: que
1: sí,
0: correcte, que en reben. Que moltes de les notícies es reprodueixen sempre amb un neutre, que vol dir masculí, que no serveix per res, no serveix per entendre la realitat que tenim davant. Perquè les noies pateixen molt més que no pas els nois. Per exemple, amb control de mòbil. Amb altres estudis també ha sortit això, eh? Elles pateixen molt més que la seva parella els controli el telèfon, a veure què fan, què tenen, amb qui parlen, amb no sé què, i no vol dir que elles no ho facin també, però la meitat, pràcticament. Però aquestes conductes les normalitzen i consideren això que deies tu, que s'ha de patir. I
1: correcte.
0: Les afecta molt, a les dones especialment, però també als nois, eh?
1: Mira, m'agrada que hagis dit això, Cristina, perquè a més aquí entra també un factor que possiblement podria fer o servir de referència a moltes persones quan parlem de violència digital, i és el control digital, el que estaves explicant. S'ha posat de moda, també molt acceptat, sigui parella o no sigui parella, fins i tot entre amics, tenir-se geolocalitzat constantment. Vull dir, tu dones la teva geolocalització i les dels teus amics o parelles i estan geolocalitzats constantment. I ho troben normal. És una qüestió que està normalitzada. No sé fins a quin punt, perquè es fa voluntàriament, evidentment, però això hi ha un rerefons tòxic importantíssim.
0: Molt, molt. I segurament, mira, jo això no estava al dia, eh? Ja
1: sí,
0: veu
1: sí.
0: Que soc vella. Perquè jo sàpiga ningú.
1: I a més, Cristina, jo aquí a la ràdio vam tenir un exemple molt clar, que va ser el primer contacte que va tenir amb això, amb una becària, amb una noia que venia aquí a fer els estudis de pràctiques i xerrant i tal, va sortir el tema i es tenia ella i el nòvio, parella, geolocalitzats les 24 hores. I jo flipava. Diu, ho fem voluntàriament, de bon rotllo. Diu, però aquí hi havia una toxicitat darrere fons realment important, eh?
0: I tant. I segurament es deu disfressar moltes vegades de dir no, perquè si passa alguna cosa...
1: Sí, correcte.
0: Així sabem exactament on som. Mesurar això i trobar el punt d'equilibri en això és molt difícil. Jo me'n recordo una vegada, jo treballo a Girona i visc al Vallès, i un dia vaig tornar enrere perquè m'havia deixat el mòbil, parlo de molts anys, eh? I després, quan tot atabalada perquè m'havia deixat el mòbil, i dic, hòstia, però si porto... Ai, perdó, però si porto 10 anys pujant a Girona sense mòbil. I no m'ha agafat aquesta por. És a dir, que nosaltres mateixos ens creiem unes servituds curioses si no reflexionem sobre elles. Això de la geolocalització és molt perillós i, com tu dius, és una base tòxica importantíssima. Perquè el concepte de control en la vida humana sempre porta males conseqüències.
1: Cristina,
0: en les nostres relacions.
1: Sí, Cristina, mira que no podem dir, o no sé, igual els joves és que no tenen la informació, però jo crec que sí que tenen aquesta informació, o almenys tenen les fonts per conèixer i saber què pot passar i què no pot passar. És curiós que ho normalitzin tenint aquesta informació, perquè no poden al·legar desconeixement de la situació, no?
0: Hi ha informació, però no hi ha coneixement.
1: Ostres.
0: I hem de començar a posar el focus en aquesta diferència en la nostra societat. És importantíssima. Tenim més dades que mai a l'abast, d'acord?
1: Mm.
0: Però no reflexionem ni parlem sobre les coses. No tenim un posicionament crític, que vol dir senzillament posar-hi un interrogant i dir què i per què, i per què passa això i quines conseqüències pot tenir. No fem això, no ho fem.
1: Doncs Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de la Universitat de Girona. Escolta'm, gràcies com sempre per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
0: Un plaer. Molt bon dia.
1: Bon dia. I de seguida parlarem d'una campanya que s'està fent a través del Departament d'Empresa i Treball, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat, perquè infants i adolescents que no disposin de telèfon mòbil puguin entrar en un comerç i fer una trucada per contactar amb els pares o amb un adult de referència. De seguida en parlem d'això perquè és l'altra qüestió. Intentant darrerir el màxim possible que els petits tinguin mòbil. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, sabeu com es deia aquell senyor... Sí, Manuel. Manuel, que per a ell... Parlem de Berixure, no? En aquest cas. És Berixure, no? Clar, el Manuel, el que coneixem tots... Berixure, que també es deia Manolo, o a la feina d'Ivan Marquesito, que els seus fills és per el papa, la seva mare el Manolito, Manuel, Manolo, Marquesito, papà o Manolito, d'ara igual, per tots és aquesta persona meravellosa que sempre ens cuida i ens protegeix. Perquè el més important, que més enllà de com ens diuen, és que ens reconeguin pel que som. Com el que deia Berixure, que abans era Securitas Direct, i ara és Berisur. Berisur, canvia el nom, però no el que són. Els primers en protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Somos ya 11 millones los socios del club.
7: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
8: Sí, como el 50% en todas las cuñas de queso nacional. Canjeable en un cupón.
7: Que te renta un montón. Solo el 13 de mayo.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
11: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
14: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
15: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
16: Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
1: La iniciativa es diu Fes un truc. I aquesta iniciativa el que intenta és intentar evitar la dependència prematura dels dispositius mòbils entre menors. I, de fet, ja ha rebut peticions d'adhesió de 45 associacions comercials d'arreu del territori. Això de què va? Això va de que si un menor, un nano que no té mòbil i necessita fer una trucada d'ajut a casa, doncs hi hagi un establiment un establiment al que pugui entrar i dir vull trucar a casa, i que pugui trucar des d'aquell establiment a casa. Bé, doncs hi ha uns quants ja, hi ha peticions d'adhesió de 45 associacions comercials de tot Catalunya. La Sandra Ruiz Peralta, directora general d'Economia i Societat Digitals del Departament d'Empresa, explica els objectius d'aquesta campanya.
18: Abans que es produeixi aquest cas de necessitat, el que convindria és que aquesta família vagi amb el seu infant, entri al comerç i li digui, mira, veus aquest cartell d'aquí? Fes un truc. Doncs en aquell cartell o aquest comerç s'ha adherit a aquesta xarxa i que sigui una conversa que tingui l'adult amb el seu menor a càrrec. Uh-huh. I que entrin en el comerç i que fins i tot li puguin preguntar a la persona que està allà del comerç.
1: És una xerrada que feia ahir i declaracions a la Linterna amb la Yolanda Bernal. De moment ja s'han sol·licitat 5.000 adhesius que s'instal·laran a l'entrada dels establiments adherits a aquesta iniciativa, que d'entrada és molt positiva, jo ho trobo molt positiu en aquest cas, no? El Sergi Tor està en un d'aquests establiments que han sol·licitat aquesta adhesió a aquesta iniciativa Fes un truc. Sergi Tor, bon migdia.
19: Bon migdia, José Miguel. Doncs mira, amb un migdia de sol i de bon temps, hores d'ara aquí a la ciutat de Lleida, tot i que se nota una baixada de temperatures. Som a l'Avinguda Blondel, pràcticament el que seria l'eix comercial de la capital lleidatana, amb una de les sabateries importants de Lleida, com és la sabateria Sitgetana en molts anys, i soc davant d'un rètol, un círcul en verd, fes un truc, sense mòbil també pots trucar. Aquest és un espai segur per contactar amb un adult o un familiar en cas de necessitat. És a dir, és un establiment compromès amb aquesta campanya que tu acabes de comentar respecte al benestar digital d'infants i adolescents, d'una adolescència lliure de mòbils, que a més agafa més importància davant de les dades que tu acabes de comentar. I saludem al migdia de COPE Catalunya, l'Alba Cabassés, que és la responsable de botigues Sitgetana a Lleida. Alba, benvinguda i bon migdia.
20: Bon dia, què tal, com esteu?
19: Primer de tot, per què us vau adherir a la campanya?
20: Bé, doncs ens van ficar en contacte a nosaltres, ens van fer sabedors de com funciona la campanya i, clar, nosaltres estem encantats de formar part de tot el que sigui retrasar l'edat al qual els donin el mòbil als nens. I crec que com som un punt de referència dins del carrer Major i dins del comerç de Lleida, seria interessant que nosaltres comencéssim donant exemple i que a partir d'aquí anés creixent.
19: Encara no ha entrat ningú, no? M'ho heu comentat? Encara...
20: No, va ser la setmana passada. Val. I de moment encara no, per sort.
19: Sí, clar, perquè també és un avís d'alarma.
20: Exacte, ens posen alarma.
19: No, vull dir, d'una persona, bueno, d'un adolescent que necessita trucar, seria en aquest cas per una situació d'alarma. Tu dius d'endarrerir, en aquest cas, el que sigui l'adolescència dels mòbils. Tu estàs convençuda d'aquesta situació?
20: Home, crec que és una realitat, no? Que cada cop se'ls doni abans el telèfon mòbil als nens, per una qüestió de seguretat també, no? Dóna la sensació com a pare, no?, de que estàs més tranquil si estan localitzables. I a vegades això és una mica contraproduent, no? Llavors, jo crec que també dóna molta tranquil·litat als pares ensenyar als nens que dius, mira, quan tu veus aquest rètol, tu pots entrar i t'atendran i no hi ha cap problema. Llavors, tornem a lo d'abans, no? Memoritzar el telèfon dels teus pares, saber qui s'ha de trucar i com actuar, no?
19: Sí, m'has donat dues coses importants. Primer, informació, que ara tothom sàpigui, no?, que hi ha aquests establiments amb un telèfon a disposició dels adolescents.
20: Superimportant que els pares, no?, també facin pedagogia, o inclús de les escoles, de dir, mireu, quan anem a carrer Major, mirem a paradors, quan veieu això, si algun dia us passa alguna cosa, podeu entrar i aquí us ajudaran.
19: Exacte, molt important la informació. Després, tornem a lo d'abans. Uh-huh. És a dir, el telèfon ens ha donat molta independència, molta autonomia personal, potser amb edats amb les quals tanta autonomia pot ser qüestionable, perquè hi ha xifres que així ho demostren, però tornem doncs una mica a recuperar el que era una línia de seguretat, tu consideres, amb aquesta pràctica?
20: Pot ser, sí, almenys dona una certa tranquil·litat, jo crec, com a pare també, no? O sigui, els nens al final la situació de perill és una mica ambigua, no? Però els pares en són més conscients, jo m'inclueixo, no? Llavors, el fet de saber que hi ha algú que l'atendrà, que el cuidarà, que se'n farà càrrec i que t'avisarà tu, o si el nen en aquest moment és prou petit i no se sap encara el nom de telèfon dels seus pares, que trucarà a les autoritats i que es ficaran en contacte amb tu, doncs dona certa tranquil·litat perquè els nens tornin al carrer, no? Perquè al final es tracta d'això, que tornin al carrer i no estiguin sentats en un banc sol mirant el telèfon.
19: És a més de poder trucar, si ve algun menor d'edat, també estaríeu aquí a la botiga fins que vingués els seus progenitors.
20: I tant, nosaltres ens faríem responsables d'ell fins que arribés o bé les autoritats competents, la policia local en aquest cas, o els seus pares.
19: Demanes que hi hagi més botigues que s'adhereixin a aquesta campanya.
20: Ens encantaria,
19: campanya.
20: Sí, jo crec que s'hi haurien d'adherir quantes més millors, perquè al final és això, no? O sigui, si tenim una red més àmplia, ens dona la tranquil·litat de que els nens poden sortir al carrer i que si passa alguna cosa es fiquen en contacte amb nosaltres.
19: Dona també valor al que és el comerç, no? Que també és un punt de...
20: Bueno, sempre hem tingut un punt de referència trobada, al comerç, no? I crec que hem de continuar exercint aquesta tasca, no? De comunitat. Al final el que volem és ser una red on se suporti la ciutat de Lleida.
19: Molt bé, doncs ciutat de Lleida, totes les ciutats de Catalunya, té l'abast de Catalunya i és evident que és una molt bona pràctica perquè a més a més és gratuïta.
20: Exacte.
19: Únicament és la solidaritat i el tenir la bona voluntat. Alba Cabassés, gràcies per estar aquí al Migdia Copé.
20: Moltes gràcies a tu per venir.
19: Doncs Alba Cabassés és un exemple més del que pot passar a tots els comerços que s'adhereixen a aquesta campanya. Crec que és una molt bona campanya, és una campanya gratuïta i és una campanya que, com molt bé ha dit l'Alba Cabassés, ens retorna una miqueteta al passat, no? Amb aquesta possibilitat han de tenir un telèfon que no és públic, però que sí que exerceria, en aquest cas, d'un telèfon públic, perquè qualsevol persona menor d'edat pugui trucar als seus pares, als seus progenitors o als seus familiars, i a més també a l'interior de les botigues se poden estar fins que vinguin a recollir-lo. Doncs una iniciativa que va començar la setmana passada, que és en aquest cas un rètol verd, fes un truc, i que es poden adherir tots els comerços de Catalunya, José Miguel.
0: Sí, a més, com tu deies, a part de gratuïta, és una campanya fantàstica en aquest cas, Bé, estem una mica desquadrats de temps, Ja passen pràcticament 30 segons de dos quarts de dues del migdia. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, la meteo, el trànsit i els esports, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
21: Migdia.
22: COPE, Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat. Estàs escoltant...
23: COPE Tarragona.
21: 93.5 FM.
24: ¿Te han denegado la invalidez?
25: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
24: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
26: Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia.
27: Ah, no me digas.
28: Uy, esto a mí me encanta.
29: Pero hoy en día podemos comprarnos ropa preciosa en marcas muy baratas.
30: Su padre, hace 40 años, vendía el kilo de trigo a 37 pesetas, que eran unos 20 céntimos, y ahora se vende a 18.
21: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
30: O sea, tu padre ganaba más que tú.
31: Infinitamente más.
21: Con Cristina López Slichting.
32: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
33: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
34: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
35: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
36: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
21: Entra ya en cope.es.
23: COPE Tarragona.
21: 93.5 FM. Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.
0: Minuts sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I és el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, el que esperem... Vaya tarda ahir, amb el tarda de tempestes, d'aquestes tempestes fortes, molt de primavera, tempestes, bom! Fins i tot pedra a molts punts de Catalunya, com a Lleida, com a Barcelona, al barri de Sants, pedra per molts punts de Catalunya, punts que encara no estaven realment previstos que caigués aquesta pluja. Bé, d'entrada, de cara a aquesta tarda de dimarts,
1: tornem a repetir una mica la fotografia, però no amb la violència ni l'extensió que tenia les tempestes d'ahir. Avui, baixada de temperatura ja notable cap al nord, seria Pirineu per Pirineu, i hi ha una alerta per intensitat de pluja a comarques de Girona. Parlem de costa, parlem del Baix Empordà, de la Garrotxa, del Gironès, per tota aquesta zona esperem una intensitat de pluja, fins i tot en format tempesta, no? Les temperatures a la baixa. De cara a demà dijous, esperem que aquesta pluja es mantingui de forma continuada per aquestes mateixes zones, comarques de Girona, el Maresme, no seran pluges intenses, on sí poden caure amb certa intensitat seran cap a l'Alt Empordà. Les temperatures baixaran tant la màxima com la mínima. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara a la P7 hi ha dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud per un camió accidentat. S'estan fent tasques de reparació de danys a la via i tasques de neteja. Hi ha 4 quilòmetres de retenció des de Figueres fins a Vilafant en sentit sud. A la mateixa P7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit sud d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la ronda dalt, la B20 hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs i entre el Nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i entre la Zona Franca i el Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Miguel,
3: companys, què tal? Bona tarda.
1: Abans d'entrar en el tema, perquè el que ens toca a nosaltres sobretot és parlar de l'Espanyol, que avui juga i se la juga, mai millor dit.
3: És que aquí està el tema. Miri, avui, 13 de maig, en condicions normals, hauríem d'estar parlant d'aquest partit barra drama a les 7 de la tarda a Cornellà Prat entre l'Espanyol de Manolo González i l'Atlètic de Bilbao.
4: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir.
3: No, i si no, hauríem d'estar parlant del drama de demà a Montilivi, 8 de la tarda, Girona Real Societat. Avui el Girona s'ha aixecat en zona de descens, el Girona de Mitchell.
5: És un dels partits més importants de la història del Girona. Ens sembla Tenerife, ens sembla Valladolid, em sembla Eibar, aquest partit eren de màxima
3: necessitat. Però com que són notaris de l'actualitat, que diu aquell, avui, a Esports Cope, 13 de maig, haurem d'estar encara pendents del terratrèmol de demà, del terratrèmol que va passar ahir, millor dit, a la ciutat esportiva de Valdebebas.
6: Que ara venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
3: La situació del Real Madrid protagonista i tema d'obertura avui a Esports Cope, ara sí, digui vostè.
1: No, ja ho has dit.
3: Estic rient.
1: Exactament, bueno. Estic rient perquè, ostres, primer per la esperpèntica roda de premsa, he escoltat a tot, el Lama, Paco González, estaven comentant tots Castanyo, per davant de tot això, i és que és la culpa és de la premsa, potser? I a més, és un moment adequat per convocar unes eleccions al Real Madrid ara mateix, o no? És una qüestió realment... No sé
3: ja,
1: com...
3: Ja sé per on vol...
1: No m'ho esperava,
3: Vostè em vol portar pel camí de si és bo pel Barça que Florentino continuï o no continuï a la presidència.
1: No, ara parlava, de debò, no pensava en el Barça, pensava en el Madrid. Potser, si no cal convocar eleccions ara mateix, que tens una temporada més, arregla temporada, que tinguis millors resultats i llavors convoques eleccions.
3: Aviam,
1: la jugada políticament parlant és nefasta.
3: Aviam, la jugada políticament parlant, si vostè ho vol tirar per aquí, és més vella que el fil negre. Avanço les eleccions per agafar contrapeu a l'oposició.
1: Ah, d'acord. Bé, és una altra manera de mirar això.
3: Està tot inventado aquí, sí, senyor Cruz. No ens enganyem. És a dir, si intentem i aconseguim una mica aparcar el que és una desastrosa posada en escena, que hores d'ara hauria de tenir a la cola de l'INEM a tot el Departament de Comunicació i Imatge del Real Madrid.
1: Tremendo, tremendo.
3: Vale?
1: Tremendo,
3: si aparquem això... En el moll de l'os de la notícia hauria de ser de que Florentino dimiteix i avança eleccions.
1: Ja, correcte.
3: ¿vale? I a partir d'aquí s'obre un procés electoral on, i en això sí que li hem de donar la raó al president del Madrid, escolti, si jo sóc el problema, que ho digui el soci a les urnes.
0: Correcte. Okay, els culers, els que són culers, ens ho estem passant molt bé amb això.
3: El que passa és que tot això es posa en escena de la manera que es posa, ja, ja no és el tema de la conxorxa, de la premsa, no és el tema... Miri, jo estava avui per trucar a l'ABC i preguntar humilment si ja han rebut la carta de Florentino demanant la baixa de subscriptor de l'ABC, que no ens havia quedat...
0: Mira, estava pululant per internet, per xarxes, un meme... que deia Florentino se confunde y se da de baja en la ACB.
3: En la ACB, que és l'associació de clubs de bàsquet. Bueno, sí, aviam, i hi ha coses que...
0: que és de meme, és que tot esto és de meme, no m'estranya.
3: Hi ha coses que et deixen molt trist, independentment que siguis o no del Madrid, independentment que tinguis o no un seguit... Allò de... que hable la niña, por favor. Són coses que... han deixat...
0: Mare meva.
3: És a dir, han deixat a un Florentino que potser ha recollit l'efecte contrari del que volia provocar. Però bueno, en tot cas, senyor Cruz, què podem fer des d'aquí? Doncs trucar a les penyes del Madrid de Catalunya.
0: Sí, a veure què opinen.
3: A veure què opinen.
0: Home, que no estaran gens contents amb la campanya que ha fet el Real Madrid i...
3: O sí, vagi vostè a saber.
0: Home, perdoni.
3: No ho sé.
0: Que Merengue pot estar content amb la campanya que ha fet el Madrid.
3: No, amb la campanya no. No, però no parlo de la temporada, parlo de lo que va passar ahir.
0: Bueno, tampoc. Jo crec que Can Merengue pot acceptar el Veloa, que li ha faltat temps per dir que sí, però Can Merengue pot estar content de la compareixença i del seu president.
3: Arbeloa, que per cert, sent com és el principal defensor a d'ara de Florentino Pérez, resulta que no és soci del Madrid.
0: No és veritat, sí.
3: Sí, és veritat. Bueno, li han preguntat, clar, i demà juga el Madrid contra l'Oviedo, bueno, això és el de menys. Escolta, si demà hi ha eleccions, tu votaries a Florentino?
0: Jo no soy socio.
3: És que no soy socio.
0: Muy bien, pues ya está. Hasta aquí ya... Doncs... Si eso te llamo.
3: Doncs això. Tota la situació de la Casa Blanca, tema central a Esports Cope, perquè clar, l'Alavés-Barça, doncs ja com que... Bueno, pendents del dinar de directives, no fos cas que surti la porta i digui alguna cosa respecte i en rèplica el que va dir ahir el president del Madrid.
0: Jo em callaria ara, perquè la porta és otro que, com recordem, que se le caliente la boca, tenim un problema aquí.
3: Recordem que ahir el Barça va emetre un comunicat on havia posat el seu departament jurídic a estudiar les possibles conseqüències i derivades d'aquesta frase de Florentino Pérez on va dir que els àrbitres s'havien beneficiat dels diners del Barça. Això ho va dir més calent o menys calent, ho va dir el president madridista. I amb l'al·licient dels 100 punts. Recordar que l'Espanyol Atlètic de Bilbao no juguen en Gonge, Calero ni Dolan. L'Atlètic es juga el que es juga, irà a Europa, sí, no, quedar per davant de la Real. No serà fàcil. Avui, tiempo de juego, evidentment, per aplicacions i dispositius, sobretot el primer tram, el tram de l'Espanyol, també tiempo d'Espanyol amb el Javier de Haro.
0: És un partit carregat de molta emoció,
3: Demà, doncs tindrà emoció també demà el Girona-Real Societat. Amb el Girona, torno a recordar, hores d'ara en zona de descens. Estuani, si juga, ho farà infiltrat. I en bàsquet, tenim també jornada de CB intersetmanal, no sabem si en Florentino o sense, amb el Breogán Lleida i el Coviran Barça. Victòria ahir del Manresa a la pista del Girona.
0: José Luis, moltes gràcies.
3: A vostè, senyor.
0: Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, parlem d'exercici, perquè de seguida parlarem de fer exercici. Ara, i us parlaré d'una moda, Vosaltres per fer exercici, què feu? Us apunteu al gimnàs? Feu exercici per llibre? O com va el tema? Doncs ara hi ha una moda que substitueix el gimnàs per balls, per ballar, per diferents balls de saló. De seguida en parlem d'això, aquí a migdia, a Cope, a Catalunya i a Andorra. Però abans, va, parlem de l'Eri Merlin, perquè si vols gaudir d'un estiu a prova de tot, sense resbalades a la piscina, amb un terra exterior resistent per la teva zona barbacoa, doncs és que aquest és el moment ideal. Passa't per l'Eri Merlin. Descobreix la seva exclusiva gamma de ceràmiques d'exterior i trobaràs una àmplia varietat de dissenys amb efectes rústics, ciment, pedra... A més, de les darreres tendències per crear un espai que sempre has imaginat. Gràcies als seus acabats antideslissaments, d'alta durabilitat, pots gaudir sense límits del teu pati, terrassa o jardí, i el millor és que a l'Eroi Merlin s'encarreguen absolutament de tot el projecte de principi a fi. Si no tens clar què materials necessites, els assessors dels projectes doncs t'ajudaran a escollir l'opció que millor encaixi amb el teu estil i pressupost. A més, porten la teva comanda a casa i realitzen la instal·lació professional perquè tu només hagis de relaxar-te.
7: t'has de relaxar. Demana cita avui mateix a l'Helio Merlin i viu la teva llar aquest estiu.
8: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
9: ¿Y si he contratado un viaje combinado, es decir, vuelo más hotel en un mismo paquete, la protección es diferente?
10: Ahí la protección es mayor. Hay un margen hasta junio con respecto al queroseno, ¿no?
11: Los cuervos le dan mil vueltas a los chimpancés.
9: ¿Qué dices?
11: Sí. Es lo más inteligente que hay del reino animal.
9: Todos sienten que cuando van a clase están perdiendo el tiempo. Es muy significativo, ¿eh?
12: Les hemos transmitido la idea de que el único valor real de asistir a una clase es para aprobar, no para aprender.
13: De lunes a viernes, de 3 a 7, la Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
14: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
15: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Vente a la Mutua y todos contentos.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: ¿Lo oyes? Cada día escuchamos este sonido 9 millones de veces. Sigue llevando el vidrio al contenedor verde. Oírte nos llena de alegría. Feliz Día Mundial del Reciclaje. Ecovidrio.
18: Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
19: Que nada te pare. Descárgate la app del Corte Inglés y compra fácil y cómodamente.
18: Llévate hasta un 30% de descuento en moda, accesorios, zapatería, hogar, deportes, electrodomésticos y mucho más.
19: Y hasta un 20% en electrónica.
18: Todo en nuestra web y app.
19: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas.
18: Y los descuentos de la semana de Internet del Corte Inglés.
20: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
25: Helvetia y Caser.
27: Caser y Helvetia.
25: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
27: Porque juntos mejoramos para ti.
28: Migdia.
37: COPE, Cataluña y Andorra.
38: Estàs informat.

0: para la cuestión.
1: En el barco no se plantea la cuestión, pero de todas formas, el estado de la enferma que tenemos en el hospital, si hubiera grabado cuando estaba en el barco, habríamos tenido que ir a buscarla en un momento en el que la grabación es muy rápida, en condiciones muy difíciles para la persona, con una clara pérdida de posibilidades de supervivencia. Y los otros cuatro pasajeros que viajaban con ella, ellos siguen dando negativo en los análisis, igual que los 22 casos contactos, que ya están todos en cuarentena en centros hospitalarios.
2: Gracias, Asun, desde París.
1: Un saludo.
2: Chao. Bueno, en materia de política económica y laboral, hostelería y restauración van a concentrar prácticamente la mitad de los nuevos contratos que se firmen de cara al verano y que van a ser unos 390.000. Esto es un 24% más que el año pasado. También el sector del transporte y la logística van a incrementar sus plantillas con fuerza en los próximos meses. Todo, en menor medida, lo harán sectores del comercio y ocio. Los datos forman parte de la estimación que ha hecho Randstad para el próximo verano, calculando que se van a firmar cerca de 800.000 nuevos contratos. Las mayores oportunidades de empleo se van a concentrar, según este informe, en Cataluña, Madrid y Andalucía, pero los mayores crecimientos en firma de contratos con respecto al verano pasado se van a dar en Baleares, en Andalucía y en Navarra. En resumen, trabajo va a haber, hasta el punto de que bares y restaurantes siguen teniendo problemas para cubrir necesidades. Otra cosa son las condiciones, y la extrema temporalidad que sigue marcando nuestro mercado laboral. Y por cierto, hablando de empleo, crecen los accidentes laborales en España, los de verdad, no lo que María Jesús Montero entiende por accidente laboral. En los tres primeros meses del año ha habido 170 fallecidos, esto es 8 más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo. Son las 2:16, momento ahora para quedarte con tu COPE más cercana. Regresamos a las 2:30.
3: Escuchas Mediodía COPE.
4: Con Pilar García de la Granja.
3: COPE, estar informado.
5: Florentino desencadenado, le hemos llamado.
3: Hoy no se habla de otra cosa.
5: Lo importante de esa rueda de prensa fue más el cómo que el qué. Oiga, yo admiro sin límite a Florentino y creo que ha sido un hombre muy importante tanto en la empresa española como en su club. No ha hecho del Madrid lo que es. Lo que pasa es que ha venido una temporada en blanco, la anterior tampoco fue demasiado buena y de eso no tiene la culpa la prensa, no tiene la culpa Juanma Castaño.
4: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
3: Eso de lo que habla todo el mundo.
6: Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
6: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
13: Llega el partido. Y gracias al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, lo vas a vivir donde quieras por solo 699 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
14: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
0: El Papa León nos ha dicho:
14: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
0: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
15: Alzad la mirada.
16: Pilar García de la Granja.
17: Mediodía COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
19: Estás informat.
20: No sé si espanta més la xifra o bé la pròpia sensació que tenen les víctimes. Totes dues són de preocupació de nivell màxim. Segons l'estudi Código 505 de la Fundació Fata Juventut, a partir d'entrevistes a 1.500 joves d'entre 15 a 29 anys, el 70% es reconeix que ha patit violència digital i creu que és normal. Un pensa que si hagués un 30% o 40% ja seria un greu problema. I parlem del 70%. I s'agreuja amb la percepció que és normal per les víctimes que t'insultin, que te ridiculitzin o bé que t'humilien a la xarxa pública i amb una difusió mundial. Les xarxes, que són al cap i a la fi un canal de comunicació directa, té també la seva cara més fosca, la seva capacitat de treure el pitjor de nosaltres mateixos. Bon migdia, sóc a Sergi Toro i les preguntes són clares. Què fem amb els mòbils? A quina edat els podem regalar? I sobretot, a quin risc hi ha amb la pantalleta? Cada vegada hi ha més experts que alerten que algunes conductes que s'han normalitzat poden acabar amagant situacions de control o de violència digital. I sovint no les identifiquem ni com un problema ni tan sols demanem ajuda, sinó que les normalitzem. Per això diuen Yolanda Canales que cap més educació en l'àmbit digital. I com ho podem fer, Yolanda?
21: L'informe alerta que molts joves assumeixen aquestes conductes com a normals, les pateixen en silenci i no demanen ajuda. La sociòloga i professora de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, compara el món digital amb l'espai físic i considera que mentre hem ensenyat als infants normes bàsiques per moure's al carrer, no hem fet el mateix amb internet i les xarxes socials. Per tant, la idea és clara. La societat no ha sabut educar els joves en aquest nou entorn digital.
22: Quan tu fas de pare o mare, acompanyes els nens pel carrer i els hi dius, el semàfor diu que t'has d'aturar quan està vermell. I tenim codis. No passis per aquí, no vagis per aquí, no facis cap allà. I tot això forma part de la socialització habitual del nostre dia a dia. Les xarxes i tot aquest embalum de realitat paral·lela han entrat a les nostres vides i l'hem posat sense parar-nos a reflexionar sobre quins codis hem d'aprendre nosaltres mateixos i hem d'ensenyar.
21: De fet, un dels exemples més habituals és el control constant a través del telèfon mòbil. Compartir l'ubicació en temps real amb la parella o amb els amics s'ha convertit en una pràctica molt estesa entre els joves, sovint sota l'argument de la confiança o la seguretat. Però darrere d'aquest costum, els especialistes alerten que hi pot haver també una relació de dependència o de control. Segons l'estudi, les noies són les que pateixen més aquestes situacions, especialment en les relacions de parella. Amb tot, moltes acaben normalitzant aquestes conductes i les assumeixen com una part habitual de la relació. La professora Cristina Sánchez Miret alerta que tenir informació tampoc no és suficient. Cal, afegeix, una reflexió crítica.
22: Hi ha informació, però no hi ha coneixement. Hem de començar a posar el focus en aquesta diferència en la nostra societat és importantíssima. Tenim més dades que mai a l'abast, d'acord? Però no reflexionem ni parlem sobre les coses. No tenim un posicionament crític, que vol dir senzillament posar-hi un interrogant i dir què i per què? I per què passa això i quines conseqüències pot tenir? No fem això.
21: Per tot plegat, insisteix que el repte no és només tecnològic, sinó sobretot educatiu, i reclamar més eines perquè famílies, escoles i institucions ajudin els joves a identificar que és una relació sana també dins el món digital.
20: Gràcies, Yolanda. El que espanta, veritablement, són aquestes dues coses. La xifra, el 70%, i que les víctimes ho considerin normal. Saludem a la migdia de COPE Catalunya a Marina Fernández, presidenta de l'Associació de l'Adolescència Lliure de Mòbils. Marina, bon dia.
23: Hola, bon dia, moltes gràcies.
20: Bé, Marina, jo no sé si provoca més preocupació si la dada del 70% o bé que aquest col·lectiu de 15 a 29 anys assenyali que patir violència digital entre dins de la normalitat. Què preocupa més, la dada o la sensació?
23: Exactament, no? És a dir, més enllà de la dada, el que preocupa és que aquesta normalització, és a dir, quan un adolescent normalitza insults, humillacions, difamacions, control de parella, amenaça, difusió d'imatges distorsionades, clar, estem davant d'un aspecte de sensibilització, és a dir, s'han acostumat a que això és un comportament que poden acceptar i que poden fer, i realment això no és una broma, no és només una cosa d'adolescents, sinó que és un conjunt de factors que ara doncs, comentarem i que fan que estiguem davant d'un problema doncs, clínic, educatiu, social, important i rellevant.
20: Sí, ara estava reflexionant. Si parléssim d'un 20 o un 30%, afirmaríem de que estem davant d'un problema. Parlar d'un 70%, ja no sé ni com qualificar-lo. Parles d'una sèrie de factors que ara en parlarem. A quin factor se te refereixes, Marina?
23: Bueno, clar, sobretot aquí indicar una qüestió i és aquí hi ha una diferència, no? Jo crec que les noies estan molt més exposades. De fet, aquesta ciberviolència és una de cada quatre, també dit per altres estudis, per exemple, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i això és gairebé un 25%, no? És a dir, el maltractament entre iguals sempre ha existit, però clar, estàvem en un entorn d'un 5%, ara estem en un entorn de més d'un 25%, o gairebé el que s'ha dit en les últimes xifres, que és el 70. Aleshores, clar, d'alguna manera, tot la ciberviolència al final és maltractament, això està clar, que encara que passi a través d'una pantalla, doncs té un impacte molt real sobre el cervell, el cos, la salut mental i la part social. I clar, hem d'entendre que l'adolescència és una etapa de gran vulnerabilitat neuropsicològica i de desenvolupament, és una etapa crítica, no? L'escorça prefrontal, que és l'estructura anatòmica i funcional que regula l'autocontrol, la presa de decisions, la inhibició d'impulsos i el que seria l'avaluació del risc, estan en desenvolupament. Llavors, estem posant en un moment crític del neurodesenvolupament, estem posant-ho en un entorn, en un ecosistema digital que està dissenyat per no només captar la seva atenció, sinó per fomentar la recompensa immediata i per exposar aquest adolescent en un judici constant contra els altres des de la comparació i des del reconeixement. Llavors, està clar, i això és el que ens van dient els diferents estudis, que el fet de tenir el primer smartphone està amplificant el maltractament entre iguals d'una manera molt, molt clara. No? No hi ha límit, és a dir, l'assetjament abans escolar era molt greu, però es limitava a l'escola. Ara continua a casa, a la nit, durant el cap de setmana i, el que és més important, davant d'una audiència i d'una exposició que és pràcticament il·limitada, sí, i que pot tenir conseqüències molt, molt greus. Per tant, els nostres adolescents i els nostres nens estan demanant refugi, hi ha una absència de refugi, això és clínicament greu, no? Llavors, aquests adolescents ens estan dient que necessiten ser protegits, que necessiten espais segurs, no? Llavors, nosaltres, des de l'associació i des de diferents àmbits, el que estem dient és intentem acompanyar aquest menor i educar-lo amb aquest entorn digital que, evidentment, estarà doncs immers, però també enredarim l'entrega d'aquest primer smartphone perquè quan el donem sabem que s'amplificaran doncs, molts dels problemes dels que estem parlant. I mentrestant fomentem que hi hagi una regulació clara, eficaç i comuna perquè, evidentment, aquests entorns no s'haurien de protegir i això no és un problema de l'adult, del nen o de l'adolescent, és un problema que ha de gestionar i que és responsabilitat de l'adult i de totes les institucions que ho gestionen. No?
20: Marina, amb aquesta interessant i llarga exposició m'has parlat de que no hi ha límits, és cert, que el primer smartphone ja causa problemes i que l'adolescència està buscant i està demanant refugi. La pregunta és clara. Vosaltres en quina edat considereu que és la millor per regalar, donar, lliurar el primer smartphone a un menor?
23: Bueno, segons les recomanacions sanitàries, actualment l'Associació Espanyola de Pediatria, que és la més ambiciosa, està parlant des de la base científica dels 16 anys. Això es diu per neurodesenvolupament, perquè com he dit abans, realment sabem que fins que no es dona una certa edat, que podrien ser els 16, els 18, però bueno, els estudis parlen que el neurodesenvolupament no s'acaba de realitzar fins a més dels 25 anys, sabem que aquest adolescent no serà capaç de regular-se, no serà capaç de controlar-se. Llavors, si està immers en un espai que està dissenyat i que a més ja hi ha, diguéssim, resolucions judicials que estan dient que són productes danyins perjudicials perquè estan basats en un disseny addictiu, per defecte i per disseny, clar, no podem esperar que passin coses bones. És a dir, és molt difícil. Per què? Pues, bueno, pues perquè l'adolescent no té aquestes habilitats psicològiques. Quan ja entrem cap als 16 anys, 18 anys, doncs ja tindrem les habilitats d'autocontrol, de gestió, de ser conscients de les conseqüències, perquè el gran problema és que han normalitzat molt dels perills i de les accions que estan passant a internet, i les conseqüències són igual de greus o més que en l'entorn, diguéssim, analògic, no?
20: Marina Fernández, presidenta de l'Associació de l'Adolescència Lliure de Mòbils, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
23: Moltes gràcies, molt bon dia.

0: Bé, la Marina ens ha parlat que els 16 anys és l'edat ideal pel primer smartphone, a més avalada científicament i pels metges. És també molt important la unitat familiar perquè l'actual pressió social, no podem negar, és poderosa. Jo el tinc, faig això i tu no pots, mira el que jo miro i tu no pots. Hi ha alternatives, un mòbil sense internet. Moltes vegades també és per seguretat el mòbil. Al cap i a la fi, el mòbil facilita la localització i és un bon argument de les companyies de mòbils. A les nostres ciutats hi ha també una realitat urbanística. Ja no queden telèfons públics, han desaparegut les cabines. Des d'on pot trucar un nen o una nena de 12 anys sense mòbil a casa si té una urgència? Doncs avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem d'una nova campanya impulsada pel Departament d'Empresa i Treball a través de la Secretaria de Polítiques Digitals i la Direcció General de Comerç perquè infants i adolescents que no disposin de telèfon mòbil puguin entrar en un comerç i fer una trucada per contactar amb els seus pares o bé amb un adult de referència. La iniciativa, batejada amb el nom de Fes un truc, ha rebut a peticions d'adhesió de 45 associacions comercials de Catalunya. Sandra Ruiz Peralta, directora general d'Economia i Societat Digitals del Departament d'Empresa, explica a COPE Catalunya els objectius d'aquesta campanya.
1: Abans que es produeixi aquest cas de necessitat, el que convindria és que aquesta família vagi amb el seu infant, entri al comerç i li digui, mira, veus aquest cartell d'aquí? Fes un truc. Doncs en aquell cartell o aquest comerç s'ha adherit a aquesta xarxa i que sigui una conversa que tingui l'adult amb el seu menor a càrrec i que entrin en el comerç i que fins i tot li puguin preguntar a la persona que està allà del comerç.
0: A migdia a COPE, avui ens hem desplaçat amb una de les botigues adherides. És a la ciutat de Lleida, la sabateria Sitgetana, a l'avinguda Blondel de la capital lleidatana. Alba Cabassés, responsable d'aquesta botiga, diu que a les seves botigues deixaran a trucar el menor i, a més, el cuidaran a l'interior del local, el que representa un sistema de seguretat tan gratuït i fàcil d'oferir.
2: El fet de saber que hi ha algú que l'atendrà, que el cuidarà, que se'n farà càrrec i que t'avisarà tu, o si el nen en aquest moment és prou petit i no se sap encara el nom de telèfon dels seus pares, que trucarà les autoritats i que es ficaran en contacte amb tu, doncs dona certa tranquil·litat perquè els nens tornin al carrer, no? Perquè al final es tracta d'això, que tornin al carrer i no estiguin sentats en un banc sol mirant el telèfon.
0: Els establiments adherits a la campanya a tot Catalunya tenen un distintiu a la seva entrada. És una forma de cercle verd i amb el lema Fes un truc, que al cap i a la fi és un refugi pels menors sense mòbil. És una bona idea amb futur. Anem ja tot seguit, potser avui un pèl endarrerit del que és habitual, però sempre important a l'actualitat de serveis. Bé, es manté la mateixa tònica, migdies amb sol, però a la tarda tempestes i ruixats. Avui seran més limitats, no tan extensos com ahir, que ara en parlarem, perquè hi ha hagut a Pedra a Lleida, però avui a la tarda els ruixats seran limitats a l'interior de Girona i al Pirineu. A la resta, sol amb clarianes, al sud de Tarragona, temperatures més altes, entre 20 i 25 graus, a la resta més baixes. Per cert, demà dijous i fins divendres, pluja intensa, especialment a l'interior de Girona, a l'Alt Empordà, pot haver-hi registres entre 50 a 100 litres demà durant tot el dia. Temperatures actuals a les capitals hores d'ara, Girona 18 graus, Barcelona 19, Lleida 21, Tarragona 22, Andorra 11 graus. En quant al trànsit, com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-37 està tallada a Santa Margarida de Montbui en tots dos sentits per un accident. A l'AP-7 hi ha dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud per un camió accidentat. S'estan fent tasques de reparació de danys a la via i tasques de neteja. Hi ha 4 quilòmetres de retenció des de Figueres fins a arribar a Vilafant en sentit sud. Encara a l'AP-7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i retencions de parets a Mollet en sentit nord. A l'A2 hi ha intensitat al Bruc en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril, un camió. També comentar-vos que a la B23 hi ha intensitat a Molins de Rei en sentit Martorell per un accident que talla un carril. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona, i un cop a Barcelona a la Ronda d'Alt hi ha trams de retenció de Sarrià Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a la via Júlia en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retenció retencions entre el Nus de Trinitat i Sanadria en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Doncs per ser un migdia de dimecres, quin col·lapse que ja les carreteres i quantes vies que estan afectades de circulació lenta i de retencions. Demostra una vegada més el dèficit d'infraestructures i que gairebé des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, o bé millor dit les 9, el col·lapse és diari. Anem a la crònica d'ensenyament, com cada dia. Demà és dia clau. Taula d'Educació, Govern de la Generalitat, mitjançant la Conselleria d'Educació i sindicats, es veuran les cares. Damunt de la taula, conflicte enquistat i un calendari de vagues en un mes clau pel curs educatiu. La proposta diu TEC és TEC, pujada de 400 euros mensuals. La conselleria ho rebutja perquè diu que és una proposta de màxims. Illa espera que demà pugui haver-hi un acord. Si no, haurà d'intervenir. O bé desautoritzar la consellera o bé aguantar el malestar. Mentre avui, vaga territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. En aquest cas, els escolars d'aquestes comarques tenen el segon dia consecutiu de vaga. Un centenar de docents ha tallat aquest matí la Nacional 340 Vilafranca del Penedès. I la portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cebrián, en diu que la educació a Catalunya està trencada.
6: Ja ens hem trobat molts cops. Nosaltres ens mantenim ferms perquè no veiem resposta, clarament, i per tant ho mantindrem així fins que seguin, ens escoltin i facin una proposta real i perdurable en el temps. L'educació pública catalana està trencada.
0: Hi ha hagut detalls de carretera a Vilafranca del Penedès i manifestació al migdia a la capital del Penedès. Demà la vaga territorialitzada es trasllada a les zones de Girona i la Catalunya Central. Divendres, recordem que serà tota la demarcació de Lleida, si no hi ha un acord demà a la taula sectorial, i inicialment el calendari ja dilluns trasllada la vaga a Barcelona i el Consorci. I la vaga educativa també té efectes col·laterals i molt polèmics. La presència de dues agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que se preparaven les mobilitzacions d'aquests últims dies ha aixecat molta polseguera. Els sindicats se denuncien com una infiltració policial de Mossos, mentre que des del cos es defensa que es tractava d'una assemblea pública i que les actuacions policials estan emparades per la llei. De fet, compareixen al Parlament de Catalunya la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquest cas, Yolanda Canales.
7: I des dels Mossos, o millor dit, des dels sindicats de Mossos, rebutgen que es pugui parlar d'infiltració en el sentit estricte. Per què? La portaveu del sindicat SAPME, Imma Viudes, defensa que es tractava d'una assemblea pública, oberta, i assegura, d'altra banda, que qualsevol actuació de la Comissaria General d'Informació està sotmesa a control legal i judicial.
8: Primer, és una assemblea pública. Per tant, aquí s'ha de distingir entre accedir a una assemblea pública i infiltrar-se. Aquí s'ha generat molta polèmica i nosaltres, com a sindicat, el primer que volem dir, abans de res, és donar el nostre suport total a tots els membres de la Comissaria General d'Informació.
7: Des del sindicat insisteixen que desconeixen els motius concrets pels quals es va decidir assistir a aquesta assemblea de docents, però asseguren que les actuacions de la Comissaria General d'Informació sempre responen a criteris operatius justificats. La controvèrsia arriba, en tot cas, i aquí està el quid de la qüestió, en plena tensió entre el sector educatiu i el Departament d'Educació per les mobilitzacions i les jornades de vaga convocades per aquests dies. Un clima que, segons els sindicats policials, està derivant també en un augment de les crítiques contra el cos dels Mossos d'Esquadra. I, sobretot, sense saber el motiu últim ni cap explicació sobre la decisió. Ara, doncs, serà el Parlament qui haurà d'escoltar aquestes explicacions per part del Departament d'Interior. Serà aquesta tarda quan compareixeran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, d'aquí, per cert, altres grups parlamentaris han demanat la seva dimissió.
0: Moltes conseqüències té el conflicte d'educació. Una altra, recordem, són en aquest cas les reserves de colònies. Les cases de colònies que han tingut una disminució de gairebé el 50% amb el número de reserves perquè són gairebé un centenar de centres educatius a Catalunya que no han preparat les seves colònies. Veurem demà la taula sectorial, com dèiem, la demà, la vaga, centrada a Girona i la Catalunya central. Canviant de tema, parlem avui que les pedregades únicament, el mal temps, no s'espera pedra, però si ruixats estaria centrat a l'interior de Girona. Perquè ahir a la tarda, tercera pedregada d'aquesta primavera a Lleida, la Franja de Ponent i també a diversos municipis del sud del Segrià. Amb el tercer episodi d'aquestes característiques de la campanya frutícola, que per cert ja ha començat amb la recollida de la cirera. La pedra tenia la mida d'un pèsol i fins i tot en alguns moments i zones era com una avellana. Danys en finques que no disposaven de les xarxes antipedra. A migdia de COPE Catalunya, Pere Roquer, president del sindicat Asaja, explica les localitats que han tingut danys i també la superfície.
5: Va entrar per les comarques del Segrià Sud, afectant les poblacions de Torres de Segre, Sudanell, Sunyer, Juneda, les Garrigues, Bovera, inclús el Pla d'Urgell, poblacions com Miralcamp, Castellnou de Seana. Les afectacions varien entre un 20 i un 50-60%, depenent del fruit, sigui fruit a dos o fruit a llavor, i en les properes hores començaran els peritatges per acabar determinant el mal.
0: Ja se sap que al mes de maig el risc de pedregades sempre és latent i, per tant, la preocupació és màxima als camps frutícoles de Lleida per aquestes circumstàncies meteorològiques. I del camp de Lleida marxem cap a Calella. Segon anunci de la dècada, aviam si aquest és el bo, de l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume d'aquesta localitat. Una ampliació necessària i urgent. Yolanda Bernal, amb l'anunci d'avui, quan està previst que comencin les obres a l'hospital?
9: Doncs mira, serà el 2028, un cop escollit el projecte arquitectònic que ho ha de fer possible i el compromís del govern és que estigui enllestit el 2031. L'ampliació de l'Hospital Sant Jaume és una reivindicació històrica que porta gairebé 6 anys en stand-by després que s'anunciés l'any 2020. S'invertiran gairebé 83 milions d'euros i la intervenció permetrà doblar la superfície i es reformaran les tres plantes centrals de l'edifici actual. La directora assistencial Sònia Pérez en diu que aquesta ampliació de l'hospital no pot estar per a més.
10: Aquest projecte d'ampliació respon a una necessitat real i compartida. La transformació demogràfica, l'augment de la complexitat assistencial, l'evolució de la medicina en si i les noves demandes socials ens exigeixen adaptar els nostres equipaments i els nostres models d'atenció. L'Hospital de Calelles ens ha quedat petit i l'hospital ha de poder evolucionar.
9: Per a l'ampliació caldrà enderrocar dos dels edificis actuals de l'hospital i fer unes prospeccions arqueològiques vinculades al jaciment de la Vila Romana del Roser. A la zona exterior també es planteja la urbanització de 6.610 metres quadrats, que inclou també, Sergi, la intervenció al pas soterrat de connexió amb la ciutat.
0: Una bona notícia, esperada. Anunciada el 2020, som al 26, les obres començaran el 28 i acabaran el 31. Mai és tard, diu la dita. Anem cap a publicitat al migdia de COPE Catalunya, després tornem amb aquesta epidèmia. Són tres ja empreses importants d'ERES a Catalunya. Parlem de Nestlé, parlem de Nissan, parlem de Quality Express. Hi ha preocupació o no amb l'àmbit sindical? I posteriorment també amb un estudi respecte de la educació, de la diferència que hi ha amb les notes d'accés a la universitat. Després de publicitat, aquí al migdia COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
12: ¿Quieres contarnos algo?
11: Escríbenos.
12: Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.

0: una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció d'aficionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
1: I el president Lluís te deia que me da pena, assegurava davant dels mitjans de comunicació i després allargava les seves respostes i amb una petita broma.
0: Y por encima de todos está el club, y al club no lo toca nadie, ya os lo digo yo. Está desde ayer ya puesto en manos del departamento jurídico y cuando tengamos pues más evolución de lo que se está estudiando, os lo haremos llegar, ¿no? Pero las líneas rojas no se pueden pasar nunca. Y este hombre ayer las pasó. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club.
1: La broma del president Juste, per ser el president electe Joan Laporta, no s'ha pronunciat encara ni a les seves xarxes socials ni per veu, però estarem pendents els propers dies si es pronuncia. I el Barça ahir, en el comunicat que fa 8:45 de la nit, ja diu en l'últim paràgraf, del segon paràgraf i últim, que quan es consideri oportú s'informarà adequadament dels posicionaments i decisions després de que l'àrea jurídica del Barça prengui alguna decisió.
2: Gràcies, Víctor.
1: Gràcies.
2: Això és el que diu el Barça. Imagino que els àrbitres tindran alguna cosa a dir també, perquè el Florentino els va acusar ahir de quedar-se diners del Barça. En aquest sentit, Arbeló avui, no se podia saber, ha aplaudit a Florentino.
3: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios.
4: Dijo que le habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe?
3: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años. Y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol.
5: Si el Arbeloa socio votaría o votará Florentino como presidente y por qué.
3: Como no soy socio, pues no voy a votar.
2: Ara de seguida parlarem també del tema en clau electoral. Abans, un dels principals objectius d'ahir de la roda de premsa de Florentino va ser atacar a la premsa. Alguns dels molts al·ludits per Florentino responen per al·lusions. Juanma Castaño, Rubén Cañizares i Alfredo Relaño.
6: Fue convirtiéndose en una especie de vodevil, algo surrealista, algo dramático en algunas ocasiones, algo esperpéntico en otras, incluso cómico. Y seguramente doloroso también para muchos madridistas. Hay un poco de todo. A mí me resulta increíble cómo una cabeza tan privilegiada, tan buena en el mundo del negocio, que ha puesto su empresa en el primer escalón mundial, cómo alguien tan relevante tiene en la cabeza estas ensoñaciones, estas confabulaciones que son casi de alguien que ha perdido el Oremus.
7: Yo estoy muy tranquilo, muy sereno, no estoy ni molesto, ni enfadado, ni me siento señalado por el presidente del Madrid. Él sabrá por qué ha querido hacer esa intervención hoy en la rueda de prensa, por qué se ha querido ensañar con ABC y luego conmigo. Y bueno, he entendido que al principio había que dejarle explicarse, pero ha llegado un momento en el que, bueno, ha insistido tanto que creo que era justo defenderme a mí, a mi periódico y a mí.
8: Que esté así explica que el Madrid esté así. Ya el tiempo le va atrapando y hemos visto errático. Es verdad que es parecido a los corrillos en que habla, pero dentro de un sistema totalmente errático, saltando un tema a otro, repitiendo un tema a otro, y perdido completamente. Pensando que hay una conspiración que yo no sé que haya tan avanzada. Y vamos, me ha parecido el discurso de Trump con la falta de energía de Biden.
2: Alfredo Relaño, per tancar aquest bloc d'al·ludits. La premsa em persegueix, els àrbitres ens roben, cortina de fum, però Florentino Pérez va deixar en la seva compareixença una notícia, que és que convoca que avança eleccions. José Luis Gil, bona tarda.
9: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
2: Un parell de qüestions. Quins són els requisits necessaris per presentar-se a les eleccions a la presidència del Real Madrid?
9: Són 7 condicions, de les quals destaquen 3. Ser espanyol, tenir nacionalitat espanyola, tenir 20 anys d'antiguitat ininterrompuda en el cas de candidat a president, 15 en el cas de candidat a vicepresident i 10 anys d'antiguitat com a soci en la resta de directius, i tercera, la pasta, un preaval bancari d'una entitat registrada al Banc d'Espanya que cobreixi com a mínim el 15% del pressupost general de gastos del club, si fa no fa, 190 milions d'euros. Aquest aval s'ha de concedir, atenció, en funció del patrimoni personal dels candidats i està recolzat únicament per aquest patrimoni no val, per dir-ho d'una altra manera, que t'avali un altre.
2: Són unes condicions terribles. Pràcticament Florentino aquests anys via estatuts s'ha blindat perquè no es pugui presentar ningú més, però és possible que algú es presenti, perquè l'altra pregunta que t'haig de fer, Gil, és qui és aquest home mexicà que té nerviós a Florentino Pérez i que amenaça en presentar-se.
9: Es diu Enrique Riquelme, és empresari, té 37 anys, més de 20, evidentment, com d'antiguitat de soci del Madrid, nascut a Alicante, però amb la major part de la seva activitat professional desenvolupada a Amèrica Llatina. D'aquí que tingui un cert accent mexicà quan parla. Riquelme és el fundador i president de Cox Energy, empresa fundada el 2014 i que treballa al sector de les renovables. El gran impuls de Cox arriba el 2023, quan absorbeix Abengoa. I et donaré ara un detall que podria explicar moltes coses. Fa unes setmanes, Cox ha tancat l'acord de compra de la divisió mexicana d'Iberdrola, empresa presidida per Ignacio Sánchez Galán, antagonista històric de Florentino en el sector econòmic i financer des que ACS intentés fer-se amb el control d'Iberdrola. A Riquelme se'l vincula amb figures madridistes com Peja Mijatovic, Fernando Sanz, Sergio Ramos, Iker Casillas o Rafa Nadal.
2: Molt bé, tancarem la portada amb una trucada a l'exterior, perquè aquí podem tenir una visió, també una visió particular a nivell de premsa, de periodisme, però volem saber, ens volem preguntar com han rebut els madridistes d'aquí el discurs de Florentino Pérez. Tenim al telèfon Badia Productions, el Sergio Díaz, que és president de la penya madridista del Prat, que és una de les penyes més importants del Madrid aquí a Catalunya. Sergio, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sergio. ¿Qué te pareció ayer el presidente, Sergio?
10: Bueno, a mí me pareció perfecto, la verdad.
2: Perfecto.
10: Sí, porque a veces hay que dar un golpe en la mesa y decir lo que hay.
2: ¿Y lo que hay qué es? ¿Que la prensa ataca al Madrid y que los árbitros le perjudican?
10: Bueno, lo estamos viviendo, ¿no?, durante mucho tiempo. El antimadridismo siempre ha existido, ¿sí?, y cada vez más. Y llega un momento que dice, oye, hasta aquí, basta.
2: Ok. O sea, que a usted le pareció bien el discurso de Florentino Pérez. No le pone ninguna pega a lo que vimos ayer. Le parece correcto.
10: Me parece correcto.
2: Perfecto. ¿Esperaba algo de autocrítica? Porque al final el equipo, es verdad, los números están ahí, lleva 2 años sin conseguir ningún título. ¿Esperaba alguna autocrítica?
10: No tiene que ver nada lo deportivo. No. Lo deportivo somos todos conscientes que ha sido un desastre estos 2 años.
2: Sí.
10: Y yo creo que el primero sabe que ha sido un desastre. Sí. Y más enfadado que no cree que a nadie. Pero bueno, tampoco vamos a quitar los años que nos ha dado de gloria. Y oye, cuando se hacen las cosas mal, pues hay que intentar hacerlo bien. Ya está, no hay otra cosa.
2: Entonces el presidente en algo se habrá equivocado también en estos últimos años, ¿o no?
10: Y tanto, todos nos equivocamos, ¿no? Pero ha hecho más bien el club que mal.
2: Perfecto.
10: Y lo poquito que hace mal se magnifica para atacarlo a él y a Real Madrid.
2: Ok. Ahora Florentino va a convocar elecciones, eso dijo ayer. ¿Le gustaría que hubiera elecciones, que se presentara otro candidato y que los socios del Madrid pudieran votar?
10: Sí, sí, que se presente quien quiera. Y luego que los socios del Madrid son libres de votar lo que ellos quieran.
2: Sabe que las condiciones por eso para presentarse no son fáciles, ¿eh? Hay que avalar un montón de dinero, hay que tener 20 años
10: y tanto,
2: de socio.
10: Y tanto, y lo veo correcto, son los estatutos del club. Sí. Y cuando se presentó también tuvo que avalar, ¿no?
2: Sí, sí.
10: No puede venir cualquiera, sin patrimonio ninguno, a meterse en un club como el Real Madrid y desbancarlo.
2: Por lo que tú detectas, Sergio, que entiendo que estás en permanente contacto con muchos madridistas, ¿os gustaría que Florentino Pérez siguiera al frente del Real Madrid o palpas que hay gente que ve que igual ha llegado la hora de hacer un relevo?
10: Yo, mira, el mejor presidente de historia conjunto Santiago Bernabéu, hasta el último día de sus días, que esté en vida, que sea presidente.
2: Ok. Sergio Díaz, presidente de la Peña Madridista del Prat. Oye, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
10: Venga, un fuerte abrazo.
2: Hasta luego. 3:24. Seguirem parlant de Florentino Pérez, després del debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente. Ara una pausa i anem cap a Vitoria, que avui juga al Barça allà.
11: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
12: ¿Qué haces?
13: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
12: ¿Qué es eso?
13: Es el mantra clave del verano.
12: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia web costacruceros.es. Costa.
14: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
15: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
14: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
15: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
14: Citroën. Consulta citroën.es. My bad habits lead to
2: late nights and then alone. Vinga, anem cap a Vitoria, que avui juga el Barça allà a partit de Lliga, a partir de 2:15, amb la Lliga ja a la butxaca. Tenim a l'Avés Barça. Helena Condis, bona tarda. Doncs busquem l'última hora del Barça des de Vitoria amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
16: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
2: Ja està l'equip allà amb l'objectiu de guanyar per intentar sumar 100 punts, igualar el rècord de Tito Vilanova i amb alguna absència inesperada, no?
16: Sí, i a més avui hi haurà passadís, el flamant campió de Lliga. Ja ha dit Hansi Flick que volen guanyar els tres partits que els queden. Per aconseguir-ho han de superar avui a l'Alavés a Mendizorroza, el Betis el diumenge al Camp Nou i jugar també i sumar tres punts a Mestalla. L'alta mèdica és la bona notícia de Christensen, després de lesionar-se fa gairebé 4 mesos del lligament creuat del genoll esquerre el 20 de desembre, són baixa Lamine lesionat, Rafinha sancionat i no han viatjat ni Fermín ni De Jong per descans. Està Joan Garcia, que en principi serà titular, camí de convertir-se en el trofeu Zamora.
2: Doncs vinga, fem la Loto Flick, ja veig que apostes per Joan com a titular sota pals.
16: Sí, perquè m'ho preguntava el Quique Iglesias, evidentment...
2: Està preocupat per això, sí.
16: Sí, la zona del descens, l'Alavés està a 2 punts de la salvació i, clar, suposo que els aficionats i els periodistes que cobreixen Espanyol i Girona estaran molt pendents del partit d'aquesta nit aquí a Mendizorroza. Per tant, el meu 11 el formarien Joan en porteria, Koundé, Cubarsí, Araujo, Valde en defensa, Pedri, Gavi i Olmo al mig del camp, i a dalt, Rooney o Ferran, Lewandowski i Rashford.
2: Perfecte. Com tenim la climatologia per allà?
16: Fa fred, fa fred. Sí. Li ha hagut de demanar al company Roberto Arrillaga que em portés una jaqueta perquè no he vingut preparada. A l'hora del partit dona 8 graus de temperatura i allà aquell camp sempre apreta. Per tant, et diria que és dels pocs desplaçaments en els que no m'he preparat per la climatologia adversa que ens espera aquesta nit a Vitoria.
2: Doncs que et deixi algú un abriguet.
16: Sí, sí, la dona del Roberto Arrillaga serà la meva salvació, espero i ho desitjo.
2: Condis, gràcies, que vagi molt bé.
16: Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda. Ara Oliveros, també des de Vitoria, agafa la seva càmera i dispara.
17: La imatge del dia.
18: La imatge del dia. Sí, la imatge del dia és Florentino Pérez i el circ que va muntar ahir a la tarda. Ahir a aquella hora no vaig poder veure l'espectacle en directe, així que avui he pogut veure la intervenció en diferit després d'escoltar durant tota la tarda i la nit d'ahir els talls de veu del president del Madrid i escoltar les reaccions dels meus companys al Partidazo, per exemple, i a tots els mitjans de comunicació que hi van plens, com no podria ser d'una altra manera. El president del Madrid, ell sol, acompanyat per un micro, per un mòbil i per xuletes de paper per recordar tot el que li havia rondat pel cap aquestes dues nits, que segurament ha dormit poc. La nit després del Clàssic i el lliurament de la Lliga al Barça i la nit després de la festassa de la Rua pels carrers de Barcelona, segur que ha dormit poc. I quan no pots dormir i li dones voltes al cap, et puja l'adrenalina, et dona energia i tens ganes impulsives per treure el que portes dins, que ho portes de tota la vida. No tens la prudència de reprimir-te i et quedes despullat davant del món mundial. I quedes retratat, tal com ets. Aquest és el president del Madrid, retratat i es queda tan ample. I es queda tan ample sense dissimular, disparant contra tots i contra tot el que vulgui. És ric, és poderós, té les masses que se sabia, però que no li importa exposar-les, com ahir, públicament, ell sol únicament acompanyat per l'escut del Reial Madrid. I ara, quan ell vulgui, a votar. Que els socis parlin a les urnes, si és que hi ha eleccions. Una enquesta del Diàries, per exemple, crec que ara és pro Florentino, diu que el 62% creu que continuarà i guanyarà a Riquelme o a d'altres que es puguin presentar. I Florentino, enmig de la pista del circ, sota la carpa blanca i vermella i llums de colors, Florentino xutant una pilota de platja cap a la graderia, puntada i a seguir. I s'ha quedat a gust, s'ha quedat tan ample. I la gent que està al seu costat no se'n va, ni és capaç d'aturar-li.
17: Manolo Oliveros, Esports Cope.
2: Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs de seguida seguim parlant de Florentino Pérez amb Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente.
19: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
20: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
19: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
20: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Per alguns és un circuit, per nosaltres on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com. Vinga, obrim el debat. Saludo al Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Bona tarda i també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
22: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien, hombre. ¿Heu sortit de l'estat de xoc o encara esteu flipant amb la roda de premsa de Florentino? Miguel.
21: Jo no diria xoc, o sigui, no sé exactament quina és la paraula que hauria d'utilitzar, però és que ara ho veig amb certa compassió, sincerament, perquè ahir em va semblar que la impressió que vaig treure al final no és que el Florentino estigués malament, és que sembla que no està bé. Es va comportar amb una actitud obsessivo-compulsiva tota la roda de premsa, per dir-li roda de premsa amb un acte que no va ser una roda de premsa ni res, perquè es va limitar a repetir d'una hora tres conceptes de manera incansable i esgotadora, que inclou la subscripció a l'ABC del seu pare. Per cert, el meu també llegia l'ABC i va tenir uns problemes similars als que em va semblar que hi tenia el president del Madrid.
2: També es va donar de baixa.
21: No. També va acabar no tocant vores de manera evident, i va estar molts anys així. És una llàstima, per això et dic que observo d'una manera més aviat compassiva, perquè crec que no, vull dir, és un autorretrato el d'ahir terrible, que no cal que ningú digui més res, que una vegada sentir-lo ja et pots fer una idea. De fet, avui jo crec que el 98% dels comentaris hi coincideix tothom en valorar que ahir Florentino es va fer poc menys que l'Araquiri, tot sí. I que avui, suposo, a la nit intentaran arreglar-ho amb el seu amic García Ferreras i amb el seu amic Pedrerol, però la realitat és que ahir vam veure a un Florentino que no respon a la imatge d'un president senyorial i centrat que dirigeix una empresa líder del sector mundial i un club, si no els millors, pues, efectivament dels millors del món.
2: Sí. Fa uns minuts hem parlat amb el president de la penya madridista del Prat, Sergio Díaz, que li va semblar fantàstica la intervenció de Florentino Pérez d'ahir.
21: O sigui, les opinions són totes respectables.
2: No, per això el 98% ens va semblar el que ens va semblar, però hi ha gent que,
21: bueno, en fi, que li compra. D'acord, però jo em referia avui, he llegit els diaris.
2: Sí.
21: I vaig sentir ahir les emissores de ràdio.
2: És un ànim.
21: Si no és un ànim, pues,
2: pràcticament.
21: Li falta ben poquet per aconseguir una unanimitat amb el rebuig a l'estil, les formes i el contingut d'aquesta roda de premsa, que jo entenc que no es pot definir així i que com a molt seria una compareixença.
2: Jacinto, ¿qué te pareció en fondo y forma?
0: Por calificarla, primero demencial, y lo digo con todo el sentido de la palabra. Sí. Todos tenemos personas mayores y todos hemos visto personas mayores que llega a un punto que repiten 28 veces lo mismo, vuelven para adelante y para atrás, llega un momento en que cuando están hablando de una cosa y te van para atrás y te vuelven a un concepto. Él, yo creo que salió un poco obsesionado con ABC y con lo que publicaba ABC. Descubrimos en la rueda de prensa que además había gente que le estaba un poco picando en ese sentido, un tal señor Anas Lagari, parece ser, luego sabemos quién es. Entonces a mí me da la sensación de que yo, pues esto creo que todo el mundo ha tenido alguna vez, pues, un padre, una madre, una persona mayor que ha experimentado pues las mismas frases ayer, el mismo sentido de las frases. Bueno, entonces en ese sentido demencial. Me pareció lo que es la supuesta imagen de un presidente de un club tan grande, como decía Miguel, como el Real Madrid, me pareció patética. Y después, en alguna frase concreta incluso, casi delictiva.
2: ¿En cuál? ¿En cuál?
0: La que hace referencia a que él no ha venido aquí, a que árbitros, en plural, se enriquezcan cobrando en el FC Barcelona.
2: Eso sí, es lo que entiendo, que el Barça entiende que puede ser denunciable, ¿no, Jacinto?
0: No, bueno, es que este periodo que dice el Barça, que va a estudiar, los servicios jurídicos que van a estudiar, los servicios jurídicos del Barça son buenísimos. Son abogados muy importantes, con una gran experiencia. Esto no necesita gran estudio.
2: Ya.
0: O sea, esto es algo que no necesita un estudio jurídico. Este señor está muy mayor y ni presuntamente, ni matizando, ni nada de nada, pues entonces esto no es una cuestión de estudio jurídico. Es una cuestión de que Barcelona quiera o no quiera ir.
2: Sí. Miguel, volies apuntar per sota.
1: No, que va ser prou contundent per necessitar poc anàlisi jurídic. Una altra cosa és que l'Atlético de Madrid, que també es va sentir ofès, pugui interpretar d'una manera o altra les al·lusions al seu club, però que no van ser tan òbvies i evidents com les que va fer respecte al Barça. Va utilitzar aquesta expressió que ha comentat el Jacinto i també va dir en repetides ocasions que li havien robat set lligues. Sí. Clar, això, si ho diu un jugador a l'acabar el partit, li foten 8 partits de sanció per dir que li han robat el partit.
2: Sí, sí. Jacinto, el Barça i los árbitros algo tendrán que decir también, ¿no?
0: Es que es denunciable por todos lados. O sea, es denunciable a nivel estrictamente deportivo. O sea, lo que decía ahora Miguel. O sea, si un jugador, un presidente, bueno, el último ha sido Piqué. O sea, Piqué dice más o menos lo mismo. Entonces, ¿ha sido sancionado Piqué o va a serlo? Sí.
2: Sí, no, inhabilitado 2 meses, si no recuerdo mal.
0: Pues, ¿qué diferencia hay entre Piqué y el señor Florentino Pérez? Todos sabemos cuál es la diferencia. Va a entrar aquí el Comité Técnico de Árbitros, va a entrar la Liga, va a entrar la Federación, se le va a abrir un expediente al señor Florentino Pérez. Entonces, es que lo que hace a nivel deportivo es sancionable. Lo que hace a nivel jurídico es sancionable. O sea, para mi punto de vista, llevo 30 años de ejercicio profesional. Lo que hace el señor Florentino Pérez es clarísimamente denunciable. O sea, no, repito, aquí no estamos hablando de algo complejo, que necesite un estudio profundo, que los servicios jurídicos del Barça tengan que mirárselo por arriba, por abajo, a ver qué ha dicho, qué no ha dicho.
2: Oiga, la frase está ahí, sí, lo que ha dicho está.
0: Lo que ha dicho es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho. Entonces, aquí no, a mí no me vale que el FC Barcelona emita un comunicado diciendo, estamos estudiando, oiga, pero ¿qué van a estudiar ustedes? Si esto es que no, esto es de primero de derecho.
2: Sí, sí.
0: O sea, es que no tiene más vuelta de ojo. O sea, el tema es, el Barça va a hacer un comunicado porque ayer se arma la de Dios en redes sociales, la gente que es que no hace falta ya ni ser abogado casi, entiende que esto es una barbaridad. Y el Barça tiene que reaccionar porque se empieza a armar un escándalo. Reaccionar diciendo lo voy a estudiar a mí no me sirve de nada. O sea, interpone ya hoy, mañana usted la denuncia correspondiente, puede interponer lo que quiera, ¿eh? Puede interponer una denuncia penal, puede interponer un procedimiento civil contra lo que es el honor, o sea, puede interponer mil cosas porque esto afecta a la reputación del FC Barcelona.
2: Sí.
0: Entonces, no necesitan un estudio de 15 días, unos abogados que, repito, son importantes, como los del Fútbol Club Barcelona, para actuar en esto. No estamos hablando de un hecho complejo, de algo que necesite decir, uff, no sé, es interpretable. Oiga, no. Entonces, a mí ayer, yo lo siento, pero es demencial, patética y casi delictiva, y ahora estoy esperando que lo del Fútbol Club Barcelona no se quede en amago, pero no hago.
2: Okay.
0: Y luego, pues, es que es eso. O sea, ¿qué diferencia hay entre Piqué y el señor Florentino Pérez para que actúe los tribunales deportivos, para que actúe la federación, para que actúe la liga? Oiga, ¿qué diferencia hay? O sea, a Tebas se lo puso en bandeja, ¿eh? Tebas en Madrid y lo contra él. Tebas puede ser inhabilitado. Si Tebas quiere, puede inhabilitar a Florentino Pérez, ¿eh?
2: Molt bé. Doncs veurem quins són els moviments que van fent les diferents
0: la conferència fue ayer, repito, sí. Ya he dicho lo que me parece. Ahora estoy esperando el resto de actuaciones.
2: Sí, sí. I avui més, avui continua parlant Florentino. O sigui que...
0: Ah, sí? Bueno, avui però...
1: Avui, sí, sessió de bany i massatge en la Sexta.
2: Sí, sí, estarem atents.
0: Ah, bueno, però eso es... Eso, sí, eso es bany i massatge. Es que, claro, la gente, yo creo que hay un momento en que ya, excepto la gente muy fanática de cualquier club, hay veces ya que es que yo creo que es que el que hoy se quiera ver la Sexta, pensando que ahí le van a dar información, Ferreras, el Pedrerol o quien sea, le va a dar información, oiga, es que ha nacido ayer, hoy es un baño y masaje para intentar ensalzar la figura de Florentino y paliar lo que pasó ayer, que es que el jefe de prensa de Madrid intentó parar en vivo y en directo esa comparecencia y no pudo, ¿eh?
2: Hizo tres amagos de acabar y no acababa nunca. El hombre estaba al final, no, estaba a gusto. Amigos, que lo tenemos que dejar aquí, que nos esperan protagonistas. Miguel, Jacinto, un plaer com sempre. Gràcies, ¿eh?
0: Venga,
1: vale,
2: una abraçada. Adéu, seguim.
3: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
4: Amb la Lliga a la butxaca, el Barça podria igualar els 100 punts de Tito Vilanova. Ho expliquem amb els número 1 de la ràdio.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
3: Tiempo de juego. Aquest dimecres, des de Mendizorroza, a la vez Barça.
23: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
3: Dani Sanabre. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
24: i el millor equip de la ràdio esportiva.
25: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
26: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
25: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
26: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Florentino és molt important, però vull dedicar una bona estona també a parlar de l'Espanyol i del Girona, que s'estan jugant la vida a primera divisió. Quique Iglesias, bona tarda.
27: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Drama avui a Cornellà, a les 7, Espanyol Atlètic Club.
27: Sí, perquè ja ni les matemàtiques quasi donen suport a un Espanyol que al marge de la ratxa veu com tothom guanya al seu voltant, menys l'Espanyol, que és el que ho ha de fer. Dimitrovic a la porteria, Omar, Riedel, Cabrera, Romero en defensa, Urco, Pol Lozano, Rubén, Expósito, Milla i Roberto. És difícil d'encertar, però jo penso que pot ser aquest equip. 30.000 espectadors davant un Atlètic de Bilbao en el que no està Yuri, no està Nico i no està Sancet, i veiem amb quin ànim ve l'equip d'Ernesto Valverde. En definitiva, cal sortir a morir, Manolo González.
28: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys. I demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més. Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres, no... que nosaltres estem bé, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja el rival ara mateix ja penso que dona igual.
27: Veurem què passa. Monchi i Encono es van abraçar ahir i també estaran peix a Barcelona. 20 anys del gol de Colomines. En definitiva, avui guanyar o guanyar, Joan.
2: Deixa'm comentar-ho amb l'amic Sergi Mas. Sergi, bona tarda.
29: Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Bona tarda. Grau de preocupació, Sergi, de cara a aquesta recta final de campionat? Molt preocupat?
29: Preocupació especial, home, sí, preocupat, però no molt preocupat. És a dir, jo no em jugo els quartos, jo sóc de l'Espanyol, però és veritat que, passat els anys, doncs la meva preocupació, que evidentment ve marcada per la meva edat, doncs és molt menor a la que podia tenir jo fa anys. Ara, preocupat, Bueno, però també animat, també animat, perquè penso que algun dia, això ho sabem des del mes de gener, algun dia guanyarem un partit, febrer, març, abril, maig, algun dia guanyarem, no?
2: Sí. O sigui, no ets dels que es veu ja a segona divisió, que hi ha molts pericos que tenim a prop que diuen ja, jo ja em veig a segona, no ets d'aquests.
29: Bueno, el to que tu i jo i molta gent veiem és que estem a segona, que estem amb el coll tallat. Sí que l'he pensat, perquè evidentment no pots pensar ni pots negar una evidència de coses que vas veient i sobretot pel comportament dels jugadors, de moltes coses, de molts inputs que t'arriben dient hosti, no és possible, de partits que com a mínim s'empaten o es van guanyant, com l'altre dia a Sevilla, i a manca de 10 minuts et deixes guanyar el partit, perquè no estàs al partit. I són jugadors, parlo dels jugadors, un altre apartat per Manolo, parlo dels jugadors que dient ostres, no allargo la cama perquè, bueno, ja li tallarà el defensa la seva acció d'atac. I aquests jugadors pues, l'any que ve estaran al Burgos o al Córdoba o a l'Andorra, és igual, però la putada és que estem molt cremats i cada setmana veiem que la classificació està, l'equip està més a baix.
2: Cada vegada estàs més al límit, sí. Manolo, està ben aguantat fins al final?
29: Ara és molt fàcil, Joan, ara és molt fàcil i no obeeix a res. Dir, jo l'hagués canviat? No. Primer, que el que l'ha de canviar és el CEO, Alan Pace. Jo l'hagués mantingut i jo el mantindria fins avui i, de fet, ara és ridícul, avui és ridícul, ara el futbol tot és possible, com bé saps, canviar-lo. Jo l'hagués canviat perquè confiava i confio. Ara, després de 18 partits, hi ha una llei que diu al futbol, escolta, això no s'aguanta per enlloc, no s'aguanta. I jo crec que els jugadors, avui, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, quan entrin al vestidor i vegin el Manolo, ja sabran el discurs que tindrà Manolo. Venga, chavales, va, que podemos, joder, a por ello. Ja ho sabem. Jo avui hagués posat, com a entrenador, una cabra. És igual, al calzón.
2: Algo nou.
29: Algo nou, per bueno, dir, hòstia, aquí passa algo. Dono per fet, sense saber-ho i sense tenir cap base, que avui Monchi, que tampoc té un discurs de l'optimisme, vale? No el té, perquè el seu discurs comunicatiu no és molt optimista, de fet ja va fer unes decles fa dos dies que bueno, reclamava unitat, senyal que li han dit que no n'hi ha, i reclamava algunes coses que aquest futbol es fan esperar. Suposo que el Monchi haurà de parlar i haurà de cridar els jugadors i fer-los un cop de puny al pit dient, va, xavales, que poden... Però potser alguna cosa més. Podíem parlar de futbol. Però és difícil perquè hi ha 11 tios davant, que es diuen Atlètic de Bilbao.
6: El fet que hagi arribat Monchi, tant com... Tant
2: no, si no et demanarem, per cert, perdona que limitis, no, no te'n demanarem, no, no, Sergi.
6: Tant si es baixa, no, no, no, no. Tant si es baixa o no, tant si es baixa o no, i Monchi es quedarà, sí. És un senyal, sí, de que Peix aquí no ha vingut almenys a fer un projecte, que li surti malament és una altra cosa, però almenys no ens deixarà tirats.
29: Bueno, Quique, no ens deixarà tirats fins avui a la nit. Jo no sé si baixem a segona o si seguim a primera, perquè això no ho sap ningú. Si demà ve un GEC àrab dient, escolti, miri, això li vull comprar, 200. Em pot mantenir la mateixa estructura? Jo mantinc el Monchi, jo mantinc... És a dir, té fe, però que això és un negoci. O sigui, el futbol ja no és esport, és un negoci i ja no són clubs. Com bé saps, són empreses. I la gent, hosti, seguim encastrats en que l'amor als colors... Això ja no va d'això. Malauradament, això ja no va d'això. Té projecte? Home, sí. A mi m'agrada més la nominació de Monchi que no de qualsevol altre que dius ui, este, otro que viene a vivir del cuento. Sí. Evidentment, Monchi, suposo, i serà bo que ho faci, portarà a les seves persones de confiança com les ha portat Garagarza o les han portat altres vegades altres directors esportius. Jo crec que és bo, és a dir, els seus mèrits al Sevilla, tot i que ja fa dues dècades i mitja que les vas aconseguir, bueno, estan bé, m'agraden, i que té una agenda personal de contactes. A mi m'agradaria tenir l'Excel de Monchi per dir, aquí tenim qui està lliure, qui no està lliure, m'agradaria. I el projecte és optimista, però jo crec que aquest nomenament ve sobretot cridat per la urgència i la diarrea personal que Alan Pace vol dir passi el que passi, jo tinc aquest. Alan Pace ha fitxat un paraigües. Bueno, hem baixat o tenim pinta de baixar? Va, que hi ha un home de confiança que crec que agrada a tothom i agrada a tothom i amb aquest ens en sortirem. Bueno, aviam, hem baixat 6 vegades. Si baixem ara, serà la 7ª. De les 6 hem pujat immediatament al futbol, home, no prehistòric, perquè l'última fa 2 anys. Però jo no tinc cap garantia, no la té ningú, de que a la 7ª vegada pugem de manera immediata si estem a segona divisió.
2: Esperem no arribar a aquest escenari.
29: Esperem.
2: Esperem.
29: Sobretot perquè, tot i ser el filial del Madrid, són 6 punts pel Barça cada temporada.
2: Per cert, ja que parles del Madrid, què et va semblar allò de Florentino d'ahir? Sergi, ràpidament.
29: Vaig veure un home sol. Un home sol, perdut i sense amics. Jo no sé aquestes hores que hem traspassat des de la roda de premsa si ha tingut un moment de lucidesa mental per pensar, hosti, totes les ràdios me dan bofetades, los diarios me meten hostias, la tele, no tengo a nadie. O si algú del seu cercle de confiança que desconec si el té, i si el té, que tingui la confiança per dir-li, Florentino, ¿no te das cuenta que l'has cagado? Que todo se podía haber solventado con una nota en la web diciendo convocatoria de elecciones. Es va envalentonar i jo crec que es va equivocar moltíssim, moltíssim, moltíssim.
2: Sergi, gràcies, una abraçada forta, anem parlant.
29: Gràcies a vosaltres, visca l'Espanyol, adeu.
2: Adeu, Quique, gràcies, Sergi, aquesta tarda a les 7, aquest Espanyol Atlètic Club, i demà Girona Reial Societat. Albert Díaz, bona tarda.
7: Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
2: Ara mateix amb el Girona en zona de descens.
7: Sí, el Girona ha dormit en descens. Feien molts mesos, i fa molts mesos, que no veiem el Girona en zona de descens, però, òbviament, és fins que jugui el Girona, que serà demà a partir de les 8 del vespre a Montilivi contra la Reial Societat. Ha explicat Mitchell d'inici a la roda de premsa prèvia que demà Estuani jugarà infiltrat. Per què? Perquè continua sense poder entrenar amb el grup. No són bones notícies, però és cert que poc d'Estuani és molt més que el d'algun jugador que estem veient ara mateix. Ha reconegut també que posar Lemar o Unagi com a referència a dalt, dic que en el partit davant el Rayo Vallecano no va funcionar. Jo crec que tornarà perquè és l'única alternativa que té. Situa Echeverri novament com a fals nou. No crec que Abel Ruiz, tot i que el va recuperar l'altre dia, va entrar a la convocatòria, estigui per fer experiments. En un partit, avui tenia el discurs molt clar Mitchell, que és el més important del Girona.
8: És un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
7: Ara escoltarem a Mitchell analitzant el calendari, si és que el podem analitzar, perquè l'equip més en forma dels que estava és el Llevant. Només cal veure el que, per exemple, va fer ahir, que va començar perdent i després va remuntar, i el llenguatge gestual i corporal dels futbolistes és que estan molt endollats i que volen, i ho estan aconseguint, sortir del descens. Del calendari, bàsicament la permanència, perquè potser es necessiten més de 42 punts, veritat?
2: Sí.
7: Passa per Montilivi, Reial Societat i l'últim partit davant l'Elx.
8: Lo més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. És molt important. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp i tothom ha de tenir aquesta necessitat. Si guanyen les dos de casa, estem en primera divisió.
7: És així. Sumaria està 39, sumaria 45 punts. Tinc pocs dubtes que demà veurem una entrada, si no ple, gairebé ple, Montilivi, i no queda un altre que pensar en la victòria. Demà podem entrar una mica més en el que ha de fer el Girona, en com arriba la Reial Societat. L'11 és l'11 que venim mirant, perquè no té baixes el Girona, recuperant Brian Hill també, i Àlex Moreno, que ja va tornar en el partit davant el Rayo Vallecano. No hi ha més, Ballori, que pensar en sumar 3 punts, perquè ara mateix és en descens, si no suma el Girona i suma de 3 en 3, se li complica encara més la permanència a primera.
2: Sí, sí, situacions límit, demà a Montilivi, avui a Cornellà al Prat, per l'Espanyol i pel Girona, sort els dos equips catalans s'han de quedar a primera. 5 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida rematem.
9: El Barça es campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar. Este miércoles, nueva jornada. Español Athletic Club, Villarreal Sevilla, Alavés Barcelona y Getafe Mallorca.
10: Presentado queda todo.
9: Desde las 7 de la tarde en tiempo de juego con el equipo líder de la radio deportiva.
10: No te enrolles, Manolo. Pues comenzó, Paco.
9: Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
11: Esto es el partidazo en directo Cadena COPE.
12: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
13: Sí.
12: Ponga el PIN.
13: No, póngalo usted, 4504.
12: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Vente a la Mutua y todos contentos.
15: Condiciones en Mutua.es.
16: Mira esa casa, ¿entramos?
17: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
18: La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
2: Jornada CB en marxa, Albert, avui juga el Barça.
7: Sí, avui juga el Barça, partit important a Granada, tant pel Granada com pel Barça, 8:15. El Barça que està amb un balanç 21-9, està amb el mateix balanç que València, hi ha una victòria de la segona posició que ocupa Múrcia, juga buscant la quarta victòria seguida, sense Claiborne, Laprovítola, Veseli i Satoranski. Abans de les 7, Breogán, Opos Lleida i ahir victòria en aquest derbi català del Baxi Manresa, 79-74, Fontejau contra el Girona, amb Livingston aconseguint 15 punts.
2: Gràcies, Albert.
7: Vagi bé.
2: Acabarem amb tenis, que avui juga Rafa Hodar, partit de quarts de final a Roma. Juan Arias, bona tarda.
30: Què tal, Bajori? Bona tarda. El tenista madrileño se enfrenta al italiano Darderi, número 20 del ranking ATP, en los cuartos de final del torneo de Roma, lo que implica la progresión de Hodar, que está siendo meteórica. Lleva 4 torneos, llegando como mínimo a esta ronda de cuartos de final, y los dos últimos han sido en 2 Masters 1000, Madrid y Roma. Es el tenista número 12 en el ranking ATP en su primer año como profesional, y si gana en cuartos, ascenderá al octavo como mejor tenista del 2026. El año pasado, por estas fechas, Hodar competía en el circuito Challenger y todavía no había jugado en el cuadro principal de un torneo de categoría Masters. El vencedor de este partido se enfrentará en cuartos al ganador del Khachanov Rud, que está en juego de momento, un 7-0 para Rud. El partido Hodar-Dardieri comienza a las 20:30 de esta tarde.
2: Gracias, Juan.
30: Que va a llover.

0: mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
1: 93.5 FM.